Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta.